0: Fábregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fábregas Vestuario Laboral, en calle Nápoles 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fábregas.info. Super oferta en batas blancas. Aprovechala. Últimos días.
1: Quant fa que no fas un tomb pel casc antic?
2: Va, quant fa?
3: Quant fa que no t'atures a escoltar un músic de carrer?
4: Quant fa que no fas el turista per la teva ciutat?
5: Quant fa?
6: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
7: Som-hi?
6: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
8: Muntar un moble sense discutir és complicat. Validar el títol és fàcil. Escollir una sèrie és complicat. Cedir el seient al bus és fàcil. Recordar totes les contrasenyes és complicat. Demanar parada és fàcil. Un petit gest pot marcar la diferència i fer que aquest viatge sigui millor per tu i pels altres. La vida ja és prou complicada. Al bus, fem-ho fàcil. Direxis Tuxal, AMB, Bus Metropolità.
9: Una Mar FM, 100% éxitos garantizados.
10: Next Level te ofrece el tema vital de la semana.

0: La tardor canvia els colors de la natura i també els de casa teva. Rams de tardor, flors de temporada i plantes d'exterior que transformen les seves fulles i omplen de color casa teva. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Descobreix també els nostres tallers de tardor i apunta't per gaudir d'aquesta nova temporada amb nosaltres. La tardor posa el color, tu poses la resta. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Front de centres de jardineria.
1: Tu espacio de logopedia y psicología. Queremos acompañarte en tu camino. Nexum. Atendemos a niños, jóvenes y adultos. Nexum, espacio de logopedia y psicología. Calle Rafael Casanova, 7, Sant Adrià de Besòs. Concertar visita al teléfono 673-511-669 o entra en nexumespailogopediapsicologia.com.
2: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.

0: Avui el servei de Rodalies va recuperant a poc l'operativa habitual, no exempta d'alguns retards i incidències puntuals, però això sí, circulen a més regularitat. Tot plegat l'endemà que la plantada de maquinistes de primera hora comportés una jornada caòtica amb problemes que els viatgers van viure durant tota la jornada. Els treballadors d'autobusos de Barcelona han començat a les 9, la segona jornada de vaga parcial. La primera franja acabarà a les 11 i continuarà de 7 a 9 del vespre i des de les 11 de la nit fins que acabi el servei. Reclamen millores a la negociació del conveni. Última fuetada de la pitjor sèrie històrica de pluges torrencials que es tanca amb 3 persones mortes i 2 de desaparegudes. Protecció Civil manté l'alerta groga per xàfecs que poden ser intensos i s'hi afegeix avui la presència del vent. Avui entra en vigor el decret que inclou la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Ho fa poques hores després de la mort a l'Hospital de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, disposada a liderar el Front Ampli de l'Esquerra de cara a les eleccions del 29 de novembre. Colau proposa com a condició aglutinant una única papereta tots els partits a l'esquerra del PSOE, inclòs Podem. Nova jornada de mobilitzacions d'estudiants i professors avui a França després que ahir el primer ministre comparegués sense acceptar cap de les seves demandes. Tot i això, Sebastián Lecornu va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial. Els serveis d'urgències van atendre unes 400 persones amb afectacions oculars provocades per contemplar l'eclipsi solar del 12 d'agost sense la protecció adequada. Segons ha sabut 3CAT Info, la majoria van ser lesions lleus i només en 2 casos els afectats van tardar uns dies a recuperar del tot la visió. Oques Grasses emociona l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 4 concerts que farà la banda d'Osona per posar punt final a 14 anys de carrera. Fins dissabte passaran per Lluís Companys 225.000 persones, una fita inèdita per a un grup català que fins ara només havia aconseguit Coldplay.
1: Esports.
0: Montse Reia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça recupera Joan García, està pendent de Rafinha per a partir de dissabte contra Getafe en la represa de la primera divisió de futbol. L'espanyol Javi Puado podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga on juguen demà. En bàsquet, victòria del Manresa a l'Eurocup davant l'Ulm alemany, 189. La Champions d'handbol avui, Barça, Dinamo de Bucarest a 8:45. A la Champions de waterpolo, victòria de l'Atlètic Barceloneta contra el Novi Serbi per 15-12. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins ha guanyat aquesta matinada l'últim partit de la fase de grups contra Suïssa 6-0. Demà jugaran en semifinals previsiblement contra Portugal.
0: Domini dels núvols a les comarques de Barcelona i Girona i al vessant nord dels Pirineus. S'esperen ruixats dispersos que amb el pas de les hores quedaran ubicats al voltant de la costa central des del Maresme fins al Baix Llobregat. Localment poden ser intensos i hi pot haver tempestes. Descens de la temperatura.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
4: Llevas preparándote todo el verano para este momento. El próximo 17 de octubre a las 8 de la mañana en la Espai de Mar de la Barceloneta ven a nadar por una iniciativa solidaria. Brazadas por Xana une el deporte y la solidaridad para apoyar proyectos sociales de la Fundación Xana Luis Enrique PSG. Inscríbete en este primer encuentro, ya que será una iniciativa itinerante en toda Cataluña. Puedes hacerlo en fundacionxana.org. Porque cada brazada cuenta.
5: Lo más de hoy y lo mejor de ayer.
6: Lo mejor de ayer.

Sempre pensant en positiu, per trobar les solucions i no buscar passar problemes. Amb els Fica Flowers, ells ens ho posen fàcil. Ho fan amb la seva música, sempre alegre, o gairebé sempre. Dos quarts i gairebé 3 minuts d'11 del matí. Seguim des d'Ona Mar FM i ho farem tot seguit amb aquesta cançó, tot un clàssic de los Rodríguez, Sin Documentos. Així, escolta Ona Mar FM i gaudeix-la.

0: venir.
1: Doncs no sé, què vam fer ahir dimecres a la nit? Camila? Doncs potser ballar. Ballar al ritme d'aquesta cançó dels Tiets i d'Estopa, titulada així, Camila. Una bona rondeta que ens alegrava la vida i des del 88.0 de l'FM ens quedarem tot seguit també amb la Unió, amb Ava Max i el seu Kill It Queen, o amb Sean Finn i aquesta versió del clàssic de Duffy, el seu Mercy. Així de bé sona, així de bé ens acompanya aquesta boníssima cançó per tu.

0: Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors. Sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar el web fàbregas.info. Superoferta amb bates blanques. Aprofita-la. Últims dies.
1: Et consideres un sibarita del bon cafè? El Museu que faltava a Barcelona ha inaugurat, per als molts cafeters, més de 2.000 peces, biblioteca amb més de 1.200 llibres. Gaudeix del cafè que més t'agrada a la zona de cafeteria. Pots adquirir el teu cafè d'especialitat en gra o molt, a punt per consumir a casa. Venda d'espelmes, sabons i articles relacionats amb el cafè. Museu del Cafè Barcelona, possiblement el museu més gran del món en aquest sector. Via la Llatana 36, al costat de la catedral. Obert tots els dies de l'any. Més informació a museodelcafé.com.
2: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
3: Va, quant fa?
4: Quant fa que no entres a la teva catedral?
5: Quant fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat?
6: Quant fa?
7: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
3: Som-hi?
7: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
8: De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
9: Atascaburras.
8: ¿Qué?
9: Atascaburras.
8: ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
9: Eso es.
8: Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
10: Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
11: Una Mar FM.

0: Muntar un moble sense discutir és complicat. Validar el títol és fàcil. Escollir una sèrie és complicat. Cedir el seient al bus és fàcil. Recordar totes les contrasenyes és complicat. Demanar parada és fàcil. Un petit gest pot marcar la diferència i fer que aquest viatge sigui millor per tu i pels altres. La vida ja és prou complicada. Al bus, fem-ho fàcil. Direxis Tuxal, AMB, Bus Metropolità.
1: Vive tu día a día haciendo tus compras en el Mercado de la Salud. Más de 50 paradas están disponibles para ti. Los productos que necesitas a diario están en el Mercado de la Salud. Servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Amplia combinación con el transporte público. Autobuses y metro harán que tus compras sean más fáciles. Mercado de la Salud, Avenida Marqués de San Mori, frente a la parada del metro de la línea 10, Badalona.
2: Hola, soy José Luis Pizarro.
3: Te espero cada viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche. 4 horas intensas de música preparando el fin de semana en Una Mar FM. De Tardeo con Pizarro.

0: La comoció i la ràbia per la mort de Mari Carmen Abascal s'instal·len entre els acampats a la Puerta del Sol de Madrid, que s'ha omplert de flors i fotografies de record. Enmig de missatges de condol des de tots els àmbits, aquesta tarda hi ha convocada una marxa a peu fins a la casa d'on va ser desnonada. Una operació de la Guàrdia Civil desmantella una organització suposadament dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a Catalunya. I a 20 detinguts s'han bloquejat els actius financers de la banda, que es dirigia des de l'Hospitalet de Llobregat. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, disposa de liderar el Front Ampli de l'Esquerra de cara a les eleccions el 29 de novembre. Colau, però, posa com a condició, aglutinant una única papereta, tots els partits a l'esquerra del PSOE, inclòs Podem. Toni Comín obre la porta a una tornada immediata des del seu exili a Bèlgica per recollir a Madrid l'acta d'eurodiputat i poder ocupar l'escó que va guanyar l'any 2024. Això després que el jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra ell arran de la sentència del Constitucional que obligui al Suprem a aplicar-li l'amnistia. 30 morts en un atac rus contra un autobús a la ciutat ucraïnesa de Kramatorsk. És un dels més mortífers que ha fet Rússia contra la principal ciutat que continua en mans d'Ucraïna al Donbass. Els atacs russos també han causat la mort de 3 civils a Kiev. Els serveis d'urgències van atendre unes 400 persones amb afectacions oculars provocades per contemplar l'eclipsi solar del 12 d'agost sense la protecció adequada. Segons ha sabut 3Cat Info, la majoria van ser lesions lleus i només en dos casos els afectats van tardar uns dies a recuperar del tot la visió. Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella de la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que comença avui, aquest matí, i a les primeres projeccions, però el film inaugural aquesta nit serà Found Alive, de Carlota Pereda. I Andrea Motis és la responsable d'inaugurar aquest vespre a l'Auditori de Lleida una nova edició del Raïmat Arts Festival, un certamen que fusiona música, creació artística i gastronomia de proximitat. La programació s'allargarà fins diumenge.
1: Esports.
0: Montse Arraia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Després d'una llarga aturada internacional, el Barça recupera Joan García, està pendent de Rafinha per rebre dissabte al Getafe. A l'Espanyol, Puado podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga, on jugaran demà. A segona divisió, el Sabadell té dubtes de si poden afrontar amb garanties a partit de dissabte a Ceuta. Diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Avui a Champions d'handbol, Barça, Dinamo de Bucarest a 3:15 per Esport 3 i la selecció espanyola femenina d'hoquei patins tanca la fase de grups del Mundial invicta al grup A després de golejar Suïssa per 6-0.
0: I pel que fa al temps, domini dels núvols a les comarques de Barcelona i Girona i al vessant nord dels Pirineus. S'esperen ruixats dispersos que, amb el pas de les hores, quedaran ubicats al voltant de la costa central des del Maresme i fins al Baix Llobregat. Localment poden ser intensos i hi pot haver tempestes. Descens, atenció, perquè hi ha descens de la temperatura.
3: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
1: Llevas preparándote todo el verano para este momento. El próximo 17 de octubre a las 8 de la mañana, en la Espai de Mar de la Barceloneta, ven a nadar por una iniciativa solidaria. Brazadas por Xana une el deporte y la solidaridad para apoyar proyectos sociales de la Fundación Xana Luis Enrique PSG. Inscríbete en este primer encuentro, ya que será una iniciativa itinerante en toda Cataluña. Puedes hacerlo en fundacionxana.org. Porque cada brazada cuenta.
5: ¿Tú también nos escuchas desde el móvil?
6: Una Mar FM.

Doncs així li canten un octubre del 24. La madrilenya Paula Cops i el cantant català Joan Dausà, el cantant de Sant Feliu de, Llobregat, que a més té tendència de llançar-se des de l'escenari cap al públic. Un dia va apuntar malament i el públic no el va agafar. És una anècdota que deixem per aquí. Això sí, es va refer de la caiguda i des d'Ona Mar FM, aquí l'escoltaves des del 88.0, també des d'Ona Mar.net. 20 minuts restant per arribar a la 1 en punt. Seguim amb Steve Aoki, Be Jones, Beautiful.

escocès Lewis Capaldi, el seu Almost. Cançó que t'oferíem iniciat aquesta nova hora, l'última en la que t'acompanyo en aquesta jornada, aquest dijous. Passen 9 minuts de la una. Tot seguit, Sagveni, Mòbil, Claus i Cartera. Una marina.

0: teu espai de logopèdia i psicologia. Volem acompanyar-te en el teu camí. Nexum. Atenem a infants, joves i adults. Nexum. Espai de logopèdia i psicologia. Carrer Rafael Casanova 7, Sant Adrià de Besòs. Concertar visita al telèfon 673 511 669 o entra a nexumespailogopediapsicologia.com.
1: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
2: Va, quant fa?
3: Quant fa que no entres a la teva catedral?
1: Quant fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat? Quant fa?
4: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
2: Som-hi?
4: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
5: Esto es lo que más suena.
6: Onamar FM.

0: La teva façana presenta humitats o esquerdes? L'AIT del teu edifici té un informe desfavorable? Construfac és l'empresa que solventa els problemes de la teva comunitat. 20 anys del sector. Rehabilitació de façana. Impermeabilització de terrassa. Aïllaments tèrmics. Patida llum. Baranes d'acer inoxidable. Reforma integral de pisos. Construfac t'ajuda a obtenir el finançament per la teva comunitat de veïns. No ho pensis més. Exposició de banys i cuines al carrer Mare de Déu de l'Horta 32 de Badalona. Telèfon 696-01-54-32 o entra a construfac.com. Porque ellos te lo dan todo sin pedir nada a cambio, merecen la mejor atención. En Centra Veterinaria Leye Cabrils cuidamos de la salud y el bienestar de tus perros y gatos con un servicio veterinario impecable. Medicina general, vacunaciones, cirugía, diagnóstico por imagen, laboratorio, cuidados dentales y mucho más. Trato cercano, profesional y personalizado. Estamos en calle Turrenda Baibona 10, Aleya, y también en el Pasacha Horta Santa Creu 12, Cabrils. Centra Veterinaria Aleya y Cabrils, tu mejor amigo, en las mejores manos.
1: Mundiauto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148.000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Póntelo fácil y sé tú la próxima. Mundiauto.com.
0: DUB, tractament de les addiccions amb una mirada humana i integral. El centre ofereix un model terapèutic personalitzat que implica també les famílies i adapta el tractament a cada persona i moment vital. Espais per a familiars i parelles. DUB, per recuperar l'equilibri emocional i els hàbits saludables. Primera visita gratuïta, sense compromís. L'addicció, un procés complex però abordable. Via Europa 113, Mataró. Telèfon 635 54 24-26 o entra a viuvct.com.

0: Una Mar FM. Son las 6.
1: Mas Durán, empresa constructora, presenta su nueva promoción para este 2026. 20 pisos grandes de 2 a 4 habitaciones, bajos con jardín más 3 pisos de alto, los de la tercera planta, dúplex, acabados de máxima calidad, zona comunitaria con piscina, en la mejor zona residencial de San Quirze del Vallès, avenida Països Catalans, junto a estación Ferrocarrils de la Generalitat. El precio incluye 2 plazas de parking y trastero. Mas Durán, desde 1989, haciendo realidad su sueño. Visitas concertadas al 640-262-664 o entre en masduran.es.
2: Muntar un moble sense discutir és complicat. Validar el títol és fàcil. Escollir una sèrie és complicat. Cedir el seient al bus és fàcil. Recordar totes les contrasenyes és complicat. Demanar parada és fàcil. Un petit gest pot marcar la diferència i fer que aquest viatge sigui millor per tu i pels altres. La vida ja és prou complicada. Al bus, fem-ho fàcil. Direxis Tuxal, AMB, Bus Metropolità.
3: Hola, soy José Luis Pizarro.
4: Te espero cada viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche. 4 horas intensas de música preparando el fin de semana. En Una Mar FM. De Tardeo con Pizarro.

0: hacemos una pausa, unos consejitos y estamos de vuelta. 8 y 15 ya.
1: Llévanos donde quieras. Escúchanos desde tu móvil en cualquiera de las aplicaciones más importantes de radios. Esto es Ona Mar.
2: Estudia a l'estranger. Vine a la segona fira International Education, KB Language. Coneix totes les opcions. Programes acadèmics, boarding schools, estades lingüístiques. Parla directament amb representants d'Irlanda, Canadà, Estats Units i Regne Unit. T'esperem el dia 18 d'octubre a les 11 del matí al Tecnocampus de Mataró. Les places són limitades. KB Language. Més informació al 93 798 0255 o entra a kblanguaje.com.
3: Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors. Sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar al web fabregas.info. Superoferta amb bates blanques. Aprofita-la. Últims dies.
2: Ansiedad, dolor, fracaso, soledad, conflictos familiares, depresión, vicios, insomnio. Te ayudamos a resolver tu problema. Iglesia Evangélica. Nos encontrarás en Moncada, Premia de Mar, La Llagosta y Santa Perpetua de Mogoda. Infórmate gratis y sin compromiso de nuestra ubicación y horarios. Iglesia Evangélica. Teléfono 648-2861-52. Recuerda, 648-2861-52. Vuelve a disfrutar de la vida.
4: Cada vez que nos escuchas, te estamos poniendo un pelotazo. Pelotazo.
5: Ya no creo en el amor.
6: Ona Mar FM.